0: Volat a Barcelona, amb predomini del temps estable i les temperatures màximes amb pocs canvis. Avui s'esperen valors màxims de 35 graus a Manresa i Rubí, 34 a Igualada, 33 a Sabadell i Vic, 32 a Barcelona, 30 de màxima a Mataró i Vilanova i la Geltrú. A partir de demà començaran a baixar les temperatures, ho faran també durant el dijous i arribarà a partir de demà certa inestabilitat amb pluges al territori. Pel que fa al vent, d'avui fluix variable amb predomini de la component sud a partir de la segona meitat del dia amb augments ocasionals d'intensitat al litoral sud. És una informació d'EMET.
1: I pel que fa al trànsit d'aquesta hora, com se circula per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. Per tant, a hores d'ara destaquem les principals retencions amb congestió habitual ja al vessant Besòs en direcció Barcelona, a la C58, a Sant Quirze del Vallès i també al punt de Ripollet cap al nus de la Trinitat, on també hi ha cues, per exemple, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, i que tot plegat, doncs, de retruc afecta també a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat també ja tenim circulació intensa per la A2 i la B23 amb fins a 4,5 km de cues des de Pallejà i el Papiol en direcció a la capital catalana. Per últim, al vessant Vallès també es fan retencions, sobretot a la AP7, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, en sentit sud. A Mollet també hi ha 1 km de cues en sentit nord. Per últim, també a la C-17 i a la C-59, a Caldes de Montbui i Parets del Vallès, hi ha 2 km de lentitud en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Barcelona es compromet a lliurar abans que acabi l'any 3 solars als sindicats Comissions Obreres i UGT per construir habitatge públic, uns pisos que formaran part dels 1.500 que les centrals sindicals tenen assignats per la pròxima dècada en el marc de l'acord de la taula de diàleg social de 2025. Els solars s'ubicaran a la Clota, a Trinitat Nova i a Bon Pastor i permetran aixecar uns 180 habitatges, pisos als quals tindran accés els ciutadans inscrits al registre oficial, segons l'alcalde Jaume Collboni.
3: No és ni serà un requisit estar afiliat a un sindicat per accedir a aquests habitatges. Els requisits són els requisits que té tothom per estar a les llistes, a la llista comuna, per dir-ho així, on tothom s'apunta quan opta a tenir un pis.
1: La cessió es vehicularà a través del dret de superfície per un període de 75 anys. Més coses, l'empresa de cosmètics Isdin passarà a ser una marca completament propietat de la perfumeria Puig. Totes dues han comunicat al Consell Nacional de Mercat de Valors que han arribat a un acord amb la farmacèutica Esteve, cocreadora i copropietària fins ara de la marca, per comprar-ne el 50%. L'acord es tanca per 1.200 milions d'euros, 900 als quals els abonarà Puig quan es tanqui formalment l'operació. La resta seran un pagament diferit que està previst que es realitzi el primer trimestre del 2029. I els expliquem que la temporada de bany d'enguany s'ha saldat amb un balanç de 43 víctimes mortals, superant les dades del 2022, que ostentava el rècord fins ara amb 42. Segons dades recopilades per Protecció Civil, des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, s'han produït 6 ofegaments a la província de Barcelona, 4 a platges, un a un riu i un altre a una piscina particular. En esports, el partit entre el Rayo Vallecano i l'Espanyol enceta la 6a jornada de la Lliga aquest vespre, un duel que es disputarà a l'estadi del Leganés. El conjunt perico, tal com ha expressat el tècnic Manolo González, no se centra en l'escenari.
4: També ells estan acostumats a jugar allà ara mateix, ja van jugar l'any passat, i torna a dir el mateix, és un partit complicadíssim, es jugui o no es jugui. Si es jugués aquí, et diria el mateix, i si miro les dades del Rayo a nivell físic i el que fan a cada partit, et dones compte de la importància del partit de demà i que el nivell que han de donar per poder guanyar allà.
1: I encara de futbol, el clàssic entre el Barça i el Madrid de la Lliga F es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou. És tot, bon dia.
5: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
6: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
7: Si pensaba usted que la Guerra Fría era cosa del siglo pasado, es porque no está viendo la pantalla correcta.
5: Ahora hemos cambiado Rusia por China y el telón de acero por un muro digital. Meritxell Planella, buen día.
7: Buenos días. Estados Unidos y China libran el primer gran pulso por el dominio de la IA. Los responsables de las principales empresas del sector están de acuerdo. Hay riesgo.

0: clau. Ell es va comprometre a un debat de país per abordar la crisi educativa i va apel·lar a partits, sindicats i famílies amb l'objectiu, diu, d'assolir el 6% del PIB en matèria educativa. Afirma que properament obrirà una ronda de contactes amb les forces parlamentàries. Abans, però, el Consell Executiu aprovarà la climatització de les escoles públiques d'aquí al 2031. Ens interessem per la previsió meteorològica amb la EMET. Jordi Urios.
1: Bon dia. Avui a Catalunya, jornada de temps estable amb cel poc ennuvolat o predominantment clar, amb les temperatures màximes en descens a l'Empordà, en ascens lleuger a la meitat oest i sense canvis a la resta. Atenció, perquè s'assoliran valors significativament elevats per a l'època de l'any a la depressió central de Lleida i de Tarragona i a les valls al sud del Pirineu de Lleida. Avui s'esperen màximes de 36 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona. A partir de demà començaran a baixar les temperatures. Ho faran també durant el dijous i podrà canviar la situació pel que fa al temps. Avui el vent serà fluix variable, amb predomini de la component sud a la segona meitat del dia, amb augments ocasionals d'intensitat al litoral sud. És una informació d'EMET.
0: I com se circula per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga.
2: Bon dia, continuem la jornada d'avui. De moment, amb un accident a hores d'ara, de fa tot just uns instants, que no provoca, però, ni un quilòmetre de retenció. Les afectacions han estat en ambdós sentits de la marxa, on s'obliga a obrir un pas alternatiu a l'altura de Riudoms, de la T310. Més enllà d'aquesta incidència, a hores d'ara destaquem aquesta intensitat amb retencions principals en direcció a Barcelona, sobretot al vessant Besòs. Tenim cues a la C58 ja des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat, on també hi ha retencions que arriben per la B20 a Santa Coloma de Gramenet i que tot plegat de retruc afecta les dues rondes en sentit sud. Al vessant Llobregat, també d'entrada a Barcelona, tenim circulació intensa per la A2 i la B23 amb fins a 5,5 km de cues des de Pallejà i el Papiol. També tenim retencions per les vies costaneres des de Gavà i el Prat en sentit nord. Per últim, també tenim retencions al vessant Vallès amb retencions a la AP7 en sentit sud entre la Roca i Montornès i també Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es compromet a impulsar un debat sobre educació per assolir un consens de país que permeti, diu, arribar al 6% de la inversió pública en matèria educativa i apel·la tant als partits com a la comunitat. És un dels anuncis principals del cap de l'executiu català aquest dilluns al vespre en una conferència a Barcelona. Lorena Enns, bon dia.
3: Bon dia. Sí, dos anys després de la seva primera conferència a les Drassanes, el president ha traçat les línies d'actuació del seu govern per rellançar la legislatura i fer front als principals reptes que Catalunya té per endavant. Ha assolit l'equador del seu mandat i enmig del pols amb els docents, Salvador Illa ha anunciat que convocarà les forces polítiques per abordar un debat de país. El president demanarà al Consell d'Educació, un òrgan integrat per la comunitat educativa, també als sindicats, que sigui l'instrument per articular aquest debat.
4: Em comprometo que el debat inclogui ara sí assolir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país destinats a l'educació. Hem de portar l'educació catalana a l'excel·lència.
3: És la recepta que el president aplicarà per tractar d'encarrilar un conflicte que ha desgastat el seu mandat. Illa també ha promès climatitzar els més de 2.500 centres educatius públics d'aquí al 2031. Es tracta d'un acord de govern que aprovarà avui mateix el Consell Executiu amb una inversió directa de 100 milions per fer-ho en un centenar de centres prioritaris fins al juny de 2028. Davant més de 800 assistents, el president també ha anunciat que el govern crearà el primer observatori català Dia i Mercat de Treball per analitzar, anticipar i governar l'impacte de la intel·ligència artificial en el món laboral.
0: L'oposició de la seva banda carrega contra el discurs de mig mandat de Salvador Illa. Junts considera que el balanç és desastrós i que el discurs amaga el fracàs del seu govern. Mònica Sales és la vicepresidenta de Junts.
5: Aquesta és la realitat del seu dia a dia, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència. Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser.
0: De la seva banda, la portaveu dels comuns, Jessica Albiach, retreu a Illa el triomfalisme i que no citi qüestions com Rodalies o la pobresa infantil. Tot plegat mentre el curs escolar ja està en marxa i amb qüestions pendents, com són la continuïtat de les colònies. Els sindicats denuncien vulneracions dels drets laborals, mentre que la síndica de Greuges alerta de l'impacte en els infants, Laura Hurtado.
6: En plena crisi educativa, els sindicats mantenen el rebuig a participar en les colònies, diuen, per la precarietat laboral amb què es desenvolupen. La síndica de Greuges, però, alerta que el boicot afecta els drets socioeducatius dels alumnes, especialment d'aquells més vulnerables. Laura Jané, de la CGT, i Aida Rodríguez, adjunta d'Infància, en declaracions a Ràdio 4.
7: Les monitores no tenen 12 hores de descans entre jornades, estan cobrant per sota el conveni, i després, no, la part de docents, en què tampoc se'ls està remunerant aquesta funció.
8: No són obligatòries, però això no vol dir que siguin activitat accessòria. De fet, formen part dels projectes educatius de centre, allà on es realitzen, més rellevant per als alumnes més vulnerables.
6: Totes dues coincideixen que les colònies s'haurien d'incloure en el currículum escolar, una demanda que també comparteixen les empreses del lleure, que lamenten que les reserves han caigut dràsticament en els darrers mesos.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia en una zona forestal de Vidreres, a la comarca de la Selva. Segons confirmen fonts de la policia catalana a Ràdio 4, els fets es van produir aquest dissabte al migdia, mentre la víctima, d'entre 20 i 30 anys, feia esport prop de l'urbanització Aigua Viva Park. L'home la va abordar, la va amenaçar amb un objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir els sospitós. I ha estat condemnat a 6 anys d'internament i 2 més de llibertat vigilada el jove que va matar a ganivetades un altre noi de 18 anys a Tàrrega, a l'Urgell, l'estiu de l'any passat. L'acusat, que en el moment dels fets tenia 17 anys, però ja és major d'edat, ha reconegut els fets davant la secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida. En els propers dies ingressarà en un centre de justícia juvenil. La família de la víctima creu que la condemna és insuficient. Sílvia Guerrero n'és la mare i reclama canvis en la llei del menor.
9: No és un consol per a res del món, que aquesta llei ha de canviar, no pot ser 6 anys. Per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys, sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, és molt injust.
0: I avui tanca la temporada de bany d'aquest estiu amb 43 persones ofegades. És la xifra més alta, almenys, des del 2014. Són 17 més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. 27 persones han mort ofegades a les platges, 11 en piscines i 5 més en aigües interiors, com rius, llacs o embassaments, quan a les piscines la majoria dels ofegaments es van produir en piscines particulars, comunitàries o d'hotels i només una era municipal. El mes de juliol va ser el més complicat, amb 20 ofegaments mortals, el doble que l'agost. La majoria de les víctimes són homes i també hi ha 7 menors d'edat. Més de la meitat de les víctimes són majors de 60 anys. La Xina és ja el quart soci comercial de Catalunya per davant dels Estats Units. La relació econòmica amb el gegant asiàtic s'ha intensificat els últims anys i s'ha analitzat a la primera cimera de cooperació empresarial Catalunya-Xina, Climent Sabater.
10: L'aliança de l'automobilística Xeri amb Ebro, els vols directes a Pequín, Xangai o Hong Kong o l'ampliació de la terminal de la xinesa Hutchinson al port de Barcelona exemplifiquen com han crescut les relacions comercials entre tots dos territoris. La Xina és el segon proveïdor de Catalunya, només darrere d'Alemanya. Però encara hi ha un fort desequilibri en la balança comercial. Si parlem de les exportacions catalanes, el gegant asiàtic cau al 12è lloc amb 2.000 milions en vendes, només un 2% del total. Una relació que s'ha multiplicat mentre la Xina s'apropa als Estats Units per convertir-se en la primera economia mundial, apunta l'economista Oriol Amat.
11: Si el crecimiento sigue como ahora y la primera potencia actual sigue así y China sigue así, es un tema de 3-4 años que China sea la primera potencia económica mundial.
10: Contràriament el que es pugui pensar, la inversió de la Xina a Catalunya és baixa i hi ha més empreses catalanes, 165, instal·lades al país asiàtic que xineses, un centenar a Catalunya.
0: I entitats ecologistes encapçalades per la plataforma Zero Port fan una crida a la mobilització massiva aquest diumenge en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Mireia Moreno, bon dia.
12: Bon dia, una marxa amb la que volen denunciar que els governs català i espanyol prioritzen el projecte d'ampliació del Prat que col·lisiona directament amb la crisi climàtica, de l'habitatge o del transport públic i, en canvi, afavoreix interessos privats i un model de turisme massiu. Per fer-ho, la manifestació arrencarà a les 12 del migdia al Passeig de Gràcia davant de punts simbòlics com la Casa Batlló o l'Estat estació de Rodalies i finalitzarà la plaça Sant Jaume davant l'Ajuntament i la Generalitat. Comptarà també amb 10 columnes organitzades procedents de Barcelona i altres punts de l'àrea metropolitana, entre elles una tracturada que vindrà des del Baix Llobregat i tot plegat quan aquest cap de setmana farà 5 anys de la darrera gran mobilització ciutadana contra el projecte d'ampliació del Prat. Clàudia Custodio, integrant de Zero Port.
13: I tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornarem a mobilitzar-nos i tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport ni ara ni mai.
12: Més de 210 entitats i col·lectius s'han adherit a la convocatòria.
0: Obrim la crònica esportiva parlant de futbol. L'Espanyol visita aquest vespre el Rayo Vallecano, Àlex Carazo.
14: Bon dia. El Rayo Vallecano Espanyol obre la jornada 6 a Primera Divisió, un duel que encara no es podrà disputar a l'estadi de Vallecas i es jugarà a l'estadi de

0: Butarque del Leganés, on el conjunt madrileny ha disputat ja dues jornades aquesta temporada. L'Espanyol, com expressa Manolo González, no se centra en l'escenari.
1: També ja estan acostumats a jugar allà ara mateix, ja van jugar l'any passat, i torno a dir el mateix, és un partit complicadíssim, es jugui o no es jugui. Si es jugués aquí, et diria el mateix. I si miro les dades del Rayo a nivell físic i el que fan a cada partit, et dones compte de la importància del partit de mà i que el nivell que han de donar per poder guanyar allà.
0: El conjunt blanquiblau no recupera cap jugador, segueixen fora Quique, Puado i Gorosabel, i a més tampoc ha entrat Jofre a la llista per unes molèsties al pubis, en un partit on el Rayo no ha cedit entrades per la grada visitant i només el Leganés està permetent comprar a la seva web, però només amb les entrades VIP disponibles.
2: I ja tenim data per al clàssic entre el Barça i el Madrid de la sisena jornada de la Lliga Femenina. Es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans jugaran els seus partits l'Espanyol i el Badalona Women. I en bàsquet, males notícies per al Lleida. El seu jugador més alt, el pivot Otman Diagn, es perdrà la resta de la temporada després de patir un trencament del lligament al genoll esquerre. Haurà de passar per quiròfan. La identitat serà el fil vertebrador de la programació de la nova temporada del Teatre Acadèmia, que vol ser un espai de complicitat entre noves generacions. Demà inaugura Tendrament, de Pau Vinyals i Judit Colomer. Agnès Batlle.
3: I jo on quedo?
4: Estic fins als collons dels homes i la seva identitat!
5: Pau Vinyals i Judit Colomer traslladen el seu replantejament de rols de parella a l'escenari del Teatre Acadèmia. Vinguts de la Bequet amb gran èxit, Tendrament situa el seu espai de trobada més a prop del públic per obrir una temporada de l'Acadèmia que es fixa molt en la generació d'intèrprets dels 40. Diana Roig deixa els grans musicals per protagonitzar-ne un de proximitat de cara al Nadal, Crash. Amb el mateix fil el segueix l'amor d'una bona persona. A partir d'un conflicte t'adones que la teva parella té uns valors completament diferents als teus. Què fas? Els germans Ferran i Roser Vilajosana debuten a la direcció amb Petites ferides catastròfiques, una tragicomèdia sobre l'amistat d'un nen i una nena durant 30 anys. Fernando Solla és el director artístic del Teatre Acadèmia.
6: Ampliem amb les franges d'edat de la meva generació, dels 40, perquè crec que, per sort, hi ha molts intèrprets i moltes companyies que parlen de la seva visió del món des d'aquesta edat i no estan representades normalment als escenaris.
5: O basat en la novel·la de Roberto Saviano, gran coneixedor de la camorra napolitana, arriba Cor Pur, on tres nois apassionats del futbol d'un barri perifèric veuen com la camorra intenta reclutar-los per transformar-los en servidors seus, prometent-los una carrera futbolística i un futur per la seva família. Una teranyina difícil d'escapar per molt pur que tinguis al cor.
2: I hem conegut que els actors Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el Gran Premi Honorífic al Festival de Cinema de Sitges 2026. La parella presentarà al certamen la comèdia de terror que dirigeixen i interpreten, Family Movie, on també hi actuen els seus fills. A la categoria de Premis Woman in Fam es guardonarà les actrius Mei Kokai i Adrien Barbeau. Mònica García, de la Fundació del Festival de Sitges.
7: Mei Kokai és un absoluto icono i figura de culto de tot el que fue el cine japonès de los años 70. Y junto a ella, Adrien Barbeau, que es una de esas musas que empezó de la mano de John Carpenter dentro del Fantástico.
2: I acabem el ritme d'Oasis.

La banda posa fi a mesos d'especulacions sobre el seu retorn als escenaris amb una nova gira l'any vinent, i això inclou dos concerts a Barcelona els dies 10 i 11 de juliol del 2027 a l'Estadi Lluís Companys. Les entrades surten a la venda aquest dijous 17 de setembre.

0: Minuts i seran les 8 del vespre. Pendents a aquesta hora de l'incendi forestal al Ferràs, al Segrià, ara ja no hi ha cap veí confinat, però els bombers continuen treballant per extingir les flames que afecten diverses eres i massa forestal. Tot la vigília d'un canvi de temps que arriba demà. Coneguem la previsió. Aimer, Jordi Oriós, bona tarda.
1: Bona tarda. Demà a Catalunya s'espera cel poc ennuvolat a la primera meitat del dia, però atenció a la tarda a la meitat oriental i al Pirineu, perquè s'esperen ruixats i tempestes que a Barcelona i Girona seran probablement forts i sense descartar-se que siguin molt forts i persistents i vinguin acompanyats de calamarsa i ratxes molt fortes de vent. Perill important al Pirineu de Girona i al Prepirineu de Barcelona, així com al litoral i al prelitoral, per acumulats de més de 100 litres per metre quadrat en 3 hores. Les precipitacions i les tempestes podrien arribar també a la nit al litoral nord de Tarragona. Pel que fa a les temperatures, demà en descens serà localment notable a les màximes al Pirineu. Seran màximes de 32 graus a Lleida, 31 a Girona, 30 a Tarragona, 29 a Barcelona. A partir del dijous continuaran els descensos a les temperatures. Pel que fa a les mínimes, demà a la nit no baixaran dels 20 graus a Barcelona i Tarragona, 18 a Girona, 17 a Lleida. Atenció també demà al vent a la nit per ratxes molt fortes al final del dia, a punts del sud de Tarragona i del litoral de l'Empordà. És una informació d'EMET.
0: I coneguem com se circula per les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Comencem explicant-vos que la Nacional 230 continua tallada al Ferràs en sentit al Pont de Suert per regulació de trànsit arran d'un incendi. Pel mateix motiu, la C26 també està tallada al Ferràs en tots dos sentits. A banda d'aquests problemes, la C58 i a l'antitud de la via Sant Quirze del Vallès en sentit nord, en sentit Terrassa. A la Nacional 420 es dona pas alternatiu a les borges del Camp per Obres i això provoca retencions en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda dalt la B20 hi ha retencions de Pedralbes a Collserola en sentit Besòs i la ronda litoral a la B10 hi ha retencions a la Barceloneta en tots dos sentits i l'antitud de Poblenou en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies. Salutacions de l'Helena Ramos a les vies de so i de qui us parla Rosa Quitllet. Comencem. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el document de regulació aeroportuària conegut com DORA 3 d'AENA, un pla d'inversions que inclou una partida de mesures preparatòries de cara a l'ampliació de la pista de l'aeroport del Prat i que coincideix amb la convocatòria de la manifestació contra aquest projecte, manifestació prevista per diumenge. Mireia Moreno.
3: El text contempla accions com les obres per transformar les terminals 1 i 2 o la renovació del paviment de la pista. Si bé no són les inversions definitives, sí marquen l'inici de l'ampliació de l'aeroport del Prat. També contempla inversions a l'aeroport de Girona-Costa Brava, el de Reus i el de Sabadell. Tot plegat la mateixa setmana que la plataforma Aeroport ha fet pública la convocatòria de la manifestació de diumenge contra l'ampliació del Prat. Des de la plataforma denuncien que l'aprovació del DORA s'ha fet avui de manera totalment opaca. Ariadna Cotés és integrant de la plataforma en declaracions a Ràdio 4.
4: Ara ens trobem que 5 dies abans de les manifestacions de Barcelona, Palma i Eivissa contra les ampliacions dels aeroports aproven un DORA d'amagat sense que s'hagi fet pública cap dada ni el document prèviament i amb inversions milionàries pels aeroports.
3: I fa una crida a la mobilització massiva de cara a la manifestació d'aquest diumenge.
0: En un altre escenari, el govern de la Generalitat preveu que el 6% del PIB sigui per educació. Serà progressiu, però no marca un horitzó per tal d'assolir-lo. La consellera portaveu Sílvia Paneque diu que el nou finançament ajudaria a l'objectiu, però confia també en recursos fruits de la bona economia. Tres paràmetres que els grups parlamentaris consideren poc reals, tot i que s'avenen a reunir-se amb l'executiu per parlar-ne. Helena García.
5: Sí, ella demana temps. Si el govern vincula invertir el 6% del PIB en educació, el nou finançament i el creixement econòmic, però evita fixar un calendari i assegura que l'increment de recursos serà progressiu. Paneque.
6: La marxa de l'economia va bé. La incorporació ha de ser progressiva.
5: Junts reclama el concert econòmic per disposar de més recursos. Turull, a Ràdio 4.
7: Suposo que el president Illa automàticament el que reconeixerà és que amb aquests 4.500 milions d'euros del nou acord de finançament no n'hi ha ni per començar.
5: Els socis Esquerra i Comuns marquen distàncies amb Illa per cofoi i pecar d'optimisme, però li mantenen el suport. Alemany i Albiach.
8: Un discurs molt desconnectat de la realitat.
9: I fins i tot manca d'empatia.
5: La majoria accepta reunir-se amb Illa per la crisi educativa, encara que el PP ho deixa en l'aire i Vox, aïllat o no, com Oriols, no han anat mai. Vergés, Capella, Albiach, Pellicer, Roldán i Garriga.
10: Però se'ns fa estrany que qui lideri ara doncs sigui la mateixa consellera Niubó.
11: No cal que anem encadenant vagues.
12: La primera mesura, sí o sí, ha de ser la reducció de ràtios.
13: Que comenci seient amb qui ha de seure.
14: El primer que han de fer és acatar la sentència.

0: sentències lingüístiques.
1: Allà aniríem a dir-li la cara d'haver enfonsat el nivell educatiu.
2: En compte enrere, Illa, per retre comptes en 8 dies al Parlament del fiasco de PISA i l'oposició amatent a l'informe de Niubó que no arriba.
3: Doncs sigui com sigui, l'inici del curs l'afrontarem amb menys diners a la butxaca. Els preus es disparen a l'agost i situen la inflació en el 4% a Catalunya. Climent Sabater.
4: I la culpa de l'escalada la té sobretot l'encariment dels carburants, per sobre del 20% el dièsel i del 16% la benzina, comportament que dispara l'IPC 5 dècimes en un sol mes fins al 4%, la taxa més alta en 3 anys i mig. I amb el petroli a més de $100, el setembre serà pitjor, alerta l'economista Josep Soler.
5: Tenim ja un mes de setembre pràcticament condemnat, no? Seria molt difícil que tinguéssim bones notícies el mes de setembre.
4: La bona notícia és l'augment moderat de la cistella de la compra. Queden al 2,3, malgrat que alguns productes, com els ous o el boví, s'encareixen per sobre del 10%. Al conjunt d'Espanya, la inflació és 3 dècimes més alta que Catalunya, del 4,3.
3: Vist per sentència, el judici celebrat avui al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'acomiadament de 2.000 treballadors d'una empresa que treballava per Meta, que moderava continguts. Isabel Palacios.
6: El demandant assegura que l'acomiadament col·lectiu de 2.062 treballadors va vulnerar els seus drets, com ara el de reunió, però, sobretot, argumenta que va ser la resposta a la represàlia per les més de 1.200 demandes i denúncies que havien presentat. La gran majoria pels problemes de salut que patien per la feina de moderar continguts, però també per discriminació laboral i salarial. Les empreses demandades, el que era el comitè d'empresa i els sindicats majoritaris, asseguren, però, que l'expedient de regulació es va fer respectant el marc legal i, a més, argumenten que el sindicat que els ha portat fins a judici no està legitimat per fer-ho. Si la demanda prosperés, les indemnitzacions podrien superar els 90 milions.
3: I l'Associació pel Dret a Morir Dignament lamenta i condemna el bloqueig judicial que pateix Francesc Auger, l'home que havia demanat l'eutanàsia i fa 2 dies va intentar suïcidar-se després de 768 dies amb el procés paralitzat pels tribunals. Àlex Aloi.
7: Sí, la Generalitat va autoritzar la mort digna de Francesc l'agost de 2024, però el seu pare la va recórrer. Aquest estiu, la família va decidir desistir en la seva oposició, però els tribunals no han reactivat el procés. La portaveu de l'Associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, critica que es perverteix l'esperit de la llei.
8: Actualment, el pare ha retirat la seva demanda, per tant, el que hauria de ser lògic, segons la lògica normal, seria que una vegada retirada es pogués portar a terme l'eutanàsia. Això seria dins de la lògica ciutadana. La lògica judicial és diferent.
7: Recordem que el Tribunal Suprem va proposar un canvi legal per agilitzar els recursos i evitar que s'eternitzin, i en aquests moments el Congrés tramita una iniciativa per reduir-ne l'espera a 20 dies.
9: Esports.
3: I en esports, temps de descans, el partit de l'Espanyol davant del Rayo. Àlex Carazo, bona tarda.
10: Bona tarda, un duel que ara mateix està molt amunt pel conjunt de Manolo González a la mitja part, amb marcador de 2-0, favorable al Rayo Vallecano, que s'ha posat per davant el marcador al minut 3 amb gol d'Álvaro García, i un ex-blanquiblau com Adrià Pedrosa ha marcat el segon al minut 26. Està a punt de començar aquesta segona meitat. Demà torn pel Barça en aquesta jornada 6 de primera divisió, rep el Racing de Santander a 9:15 al Camp Nou. Està dic que la UEFA ha establert com a seu de la final de la Champions de 2029. Un Barça que ha realitzat l'acte oficial aquesta tarda de renovació del jove davanter egipci Hamza Abdelkarim, que signa fins al 2030.
3: Gràcies, Àlex. Bona tarda.
10: Bona tarda.
3: I avui acabem amb la música de Maria Coma.

0: I és que així sona el nou tema impresa Duc la Rebel·lia, on canta acompanyada per una trentena de veus femenines, una cançó que la compositora, pianista i cantant de Barcelona dedica a les seves àvies, la Conxa i la Carmina. Doncs amb aquests acords ens acomiadem. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Tornem demà. Bona tarda. Adéu-siau.
1: Son las 8, las 7 en Canarias.
2: 24 horas. Radio Nacional de España.